panyuts el rano i si saien. A l'hi quan sent la sena ve, mani reri. Man anava a mar, que calci tiene.